0: apaga la yunca, que el meu DJ controla.
1: Flash FM.

0: Juan Magán a través de Rayos de Sol, és el megacrack d'aquesta setmana. Això és el Flash Matí d'estiu. Molt bon dia, què tal?
1: És l'hora del Flash Matí d'estiu.
0: Vam allà!
1: El Flash Matí de sempre, però en format fresc i compacte.
0: Home, t'ho diràs.
1: Més ràpid, més directe, més concentrat. Et traiem del llit de 7 a 10 del matí, de dilluns a divendres, amb la millor selecció de ritme matinal. Espavila! Comença el Flash Matí d'estiu.
0: Pues com el Flash Matí, però d'estiu. Què estem? Estiu, no? Doncs vinga, doncs Flash Matí d'estiu. Quan estem a Nadal, és el Flash Matí de Nadal, home. 7 d'agost, molt bon dia. Desperta Catalunya, Andorra i el món sencer a través de la nostra pàgina web flashfm.cat. Ens podeu sentir des de qualsevol indret del món mundial. I avui, a més, per posar una mica d'alegria aquest 7 d'agost, tenim un pack After Vité i Repel Vité per un de vosaltres, que ja sabem que ara que és estiu, el cos es converteix en una experiència gastronòmica pels mosquits. Si voleu un pack Repel Vité per evitar les picades i After Vité per si ja us han picat i aroma fresh per no perdre la bona olor, avui tenim un sorteig xulíssim per vosaltres i heu de respondre una sola pregunta a través del nostre WhatsApp. Aviam si us la sabeu. Diu, quin color acostuma a treure més els mosquits? El blanc, el negre o el blau? Quin color acostuma a treure més els mosquits? Si creieu saber la resposta correcta, feu-nos-ho saber al 628-060513. 628-060513. Sorteig en marxa per fer-vos amb un pack After Vité, Repel Vité i aroma fresh. Repeteixo. Quin color acostuma a treure més els mosquits? El blanc, el negre o el blau? Recorda, piqui el que et piqui, tingues amb After Vité, i perquè no et piqui, Repel Vité. Utilitza els biocides de manera segura, llegeix sempre l'etiqueta i la informació del producte abans d'utilitzar-lo.
1: El matí va fort. Escoltes el Flash Matí d'estiu. De dilluns a divendres, de 7 a 10.
2: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: matí d'estiu a Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana, del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. I una
3: cançó. Divendres comença la festa amb la Botifarrada Popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
4: Go Banning, ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
5: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Banning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Banning també el tenim.
4: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobanning.com. Go Banning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
6: Flash FM Andorra 93.8.

Més de muntatges, un dels temes del moment que no passen desapercebuts aquí al Flash Matí d'estiu de Flash FM. Molt bon dia, són les 7 i 24 minuts. Som-hi amb aquesta de Mor amb C, Tangana. Un dels grans números d'aquesta temporada, també, aquesta casa. Es diu Droga.

0: Sports, qui completa la remescla d'aquesta cançó original de Jay Weller, de Lejitos Remix, al Flash Matí d'estiu de Flash FM. Són les 7:37 d'aquest matí de divendres.
1: Dainese, equipament i protecció pel teu trajecte en moto, patrocina aquest espai.
0: Doncs vinga, som-hi amb el temps. Després dels ruixats d'ahir a la tarda pràcticament a tot el país, avui Catalunya desperta amb un cel un pèl més serè i unes temperatures, per fi, entre 1 i 4 graus més baixes del que ens ha acostumat al llarg d'aquesta setmana. Encara avui pot descarregar algun xàfec a punts del Ripollès, la Garrotxa o Osona cap a la tarda. I demà serà el torn de les comarques de Lleida, les que es veuran afectades per aquesta inestabilitat. Pel que fa a les temperatures, aniran en augment després d'aquestes tempestes. Ara mateix tenim 14 graus al Pont de Suert, 19 graus a Sant Pere Pescador, 20 a Font-Rubí i 25 a Miami Platja.
2: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.

0: cançó de Quevedo a través d'Still Loving, un dels artistes del moment. Òbviament, com no podia ser d'altra manera, també té el seu forat aquí al Flash Matí d'estiu de Flash FM. Molt bon divendres, plegats encara en un nou cap de setmana. Si esteu de vacances, això del cap de setmana sé que us és absolutament igual, però com que hi ha molts que estem treballant a aquesta hora del matí, de fet m'atreviria a dir, a veure, qui pot escoltar la ràdio a les 7:48 d'un matí a divendres, si no som els currantes? Bueno, no, segur que hi ha algú que s'està anant de cap de setmana. Però aquests em donen molta enveja, no passa res. Us acollim amb els braços oberts, no... No us deixarem fora de la festa que ens estem muntant aquí al Flash Matí de Flash FM i us faig saber també un planazo per demà dissabte 8 d'agost. Arriba l'última Moonray Night, el vespreig més temàtic de l'estiu, amb les Moonray Music Nights a PortAventura World. Quan cau la tarda, la lluna pren el protagonisme al sol i demà serà en Sergi Domènech qui punxarà des de 8:45 del vespre fins a 10:45 de la nit. També hi haurà espectacles i les millors atraccions. Les entrades estan disponibles des de 35 euros. Viu les Moonray Music Nights, el tardeo més temàtic de l'estiu. Consulta les condicions a portaventuraworld.com. Veus? portaventuraworld.com i ja tens planazo per demà, tu.
1: Sama. Música refrescant per un programa que no es desfà amb la calor. Flash Matí d'estiu. T'espero.

col·laboració, dues artistes que sembla que fa temps que tenien el cuc de fer alguna coseta juntes. Pati Toa és la culminació d'un somni. Anament amb Lola Índigo fent camí cap a les 8 d'aquest matí de divendres. Anament i Lola Índigo, eh? No us la deixeu. Anem amb la Music Session 0 de Bizarrap. Go! Amb Daddy Yankee. Go!

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Girona, 99.6. Salt, Banyoles, Cassà, Llagostera, Anglès, Santa Coloma, Caldes, Maçanet de la Selva. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 8.

0: Repeteix per tercera setmana. Seria la tercera ja com a número de Flash FM o no, demà a partir de les 6 de la tarda. Ja sabeu que teniu una nova cita amb el calibre 45 de Flash FM.
1: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil.
2: Meroil. Estacions de proximitat. Patrocina la notícia del dia.
0: I la notícia del dia d'avui destaca l'episodi de fortes pluges d'ahir que va deixar entre 40 i 60 litres per metre quadrat en alguns punts del territori. El 112 va registrar fins a 300 trucades, la majoria per arbres caiguts o estructures afectades. I les pluges van condicionar també el funcionament de Rodalies, que van tallar 7 línies a conseqüència del temporal. Segons Protecció Civil, aquest matí ja s'ha donat per finalitzada l'alerta. Per tant, si alguns trens van fora d'horari aquest matí, a priori no hauria de ser a causa de les pluges d'ahir. Alguns trams de carretera, com la N145 a prop d'Andorra, també es van veure afectats, aquest concretament a causa d'una esllavissada, però ahir al vespre ja van recuperar la normalitat. D'aquí una estona el que farem serà actualitzar la informació meteorològica, però el que sí que us podem avançar és que avui divendres hi haurà un temps un pèl més estable.
1: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar. Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
0: Va, que avui divendres també estem sortejant una entrada doble perquè pugueu anar a PortAventura World i gaudir de la nova atracció Macamano Jungle Trek, un camí d'aventures en plena Polinèsia, amb ponts penjants, túnels de corda, cabanes i tobogans per explorar la selva amb tota la família. 628-060513 és el telèfon al qual ens heu d'enviar un WhatsApp, 628-060513, i explicar-nos per què heu de ser vosaltres els que us heu d'emportar aquesta entrada doble. Al final del programa sabrem qui s'endú aquesta doble per anar a PortAventura World. El pla perfecte per aquest estiu existeix i pot ser vostre. PortAventura World, on tothom es posa d'acord.
3: Si no t'aixeques, almenys apuja el volum. Flash matí d'estiu.

0: Flash Matidas, tío. A Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
2: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
3: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.
4: Flash!

0: amb el seu remix 2026 d'una de les seves propostes més mítiques, els Rayos de Sol. Doncs mira, doncs l'original que hi ha por ahí, 2012, Noche de Estrellas, és aquesta que estem recuperant, José de Rico amb Henry Méndez, al Flash Matí.
1: Opositem junts, l'acadèmia per preparar les oposicions d'educació de manera online, flexible i sense permanència, patrocina aquest espai.
0: Doncs vinga, va, que celebrem que després de 6 dies, per fi, els bombers han donat per estabilitzar l'incendi

0: La sereta a l'Alta Ribagorça, que es va iniciar a causa d'un llamp. Així que enviem una abraçada gegant a tots els nostres oients de l'Alta Ribagorça, que sabem que ho han patit, que fins i tot els van haver de confinar a l'inici de l'incendi. Un incendi que ha cremat més de 100 hectàrees, entre les quals unes 35 corresponen a la zona perifèrica del Parc Natural d'Aigüestortes. La pluja d'ahir també s'ha dit que ha ajudat a estabilitzar aquest incendi, que portava una setmana actiu, però Protecció Civil manté encara activat en fase d'alerta el Pla Infocat, insisteix a extremar la prudència, respectar les restriccions d'accés als espais naturals i avisar immediatament el telèfon 112 en cas de detectar qualsevol columna de fum.
1: Prepara't les oposicions d'educació sense horaris impossibles ni permanències. A Opositem Junts tens preparació online flexible per Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears. Temari, programació, situacions d'aprenentatge, C2 de català, defensa oral, t'ho preparem tot i a més et corregim tota la programació. Més de 1.000 opositors ja s'han preparat amb Opositem Junts. Entra a opositemjunts.cat i aconsegueix 10 euros de descompte amb el codi FLASH10.
2: És massa aviat per ser persona? Ets la persona perfecta per escoltar el Flash Matí d'estiu.

0: d'estiu, els matins són del Flash Matí d'estiu.
1: Flash!
2: Para todos esos amores que dicen ser prohibidos. Y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

Tini, Tini, Tini, l'hem sentit a moltíssimes propostes. Aquesta és una de les últimes que ens ha presentat aquí a Flash FM. Ulises Bueno, es diu Dos Amantes i sona. Ara mateix en rigorós directe són les 8 i 37 minuts ja pràcticament d'aquest matí de divendres 7 d'agost. Som-hi amb J.C. Reyes. Se pone loquita cuando la toco, no? Ah, vale, sí.

0: Pitbull, aquí amb Queixa, Timber, el Flash Matí d'estiu del Flash FM.
1: Condis, el súper que creix amb el barri des de fa 65 anys, patrocina el temps.
0: Doncs vinga, som-hi. Avui un temps que està un pèl més serè després dels ruixats d'ahir a la tarda, que van tenir lloc a pràcticament tot el país. Les temperatures avui seran un pèl més baixes al llarg del matí, però sí que és cert que a la tarda encara es pot descarregar algun xàfec a punts del Ripollès, de la Garrotxa o Osona. I demà dissabte serà el torn de les comarques de Lleida, les que es veuran més afectades per aquesta inestabilitat. Tot i això, tot i que sembla que el matí, aparentment, és un pèl més refrescant que ahir, fruit d'aquestes pluges d'ahir, aniran les temperatures augmentant a mesura que vagi passant el matí. Ara mateix 14 graus al Pont de Suert, 19 a Sant Pere Pescador, 20 a Font-rubí, 25 a Miami Platja.
1: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
2: Si no t'aixeques, almenys apuja el volum. Flash Matí d'estiu.

0: Mesita, Nicki Nicole, Tiago, PZK i Emilia.
1: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
0: El 8 de novembre de 1931.
1: I el número de la sort, el...
0: El 10.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
2: Ustedes no se pueden comparar con nosotros. Sería una falta de respeto.

Recordes bloquejadíssim, eh? És la versió 2026 del Rayos de Sol, Henry Méndez amb José de Rico i també Juan Magán. Mare meva, és que és escoltar aquesta cançó i un es transporta a la... Bueno, què estava fent a... quan va sortir la versió original? Temps era temps, mare de Déu. Bueno, família, va, que estem immersos en aquest estiu 2026, un estiu on els mosquits ja estan fent de les seves. Saps que els pots evitar amb Repelvite. Estem sortejant un pack doble. Repelvite, per evitar les picades, i Aftervite, per si ja t'han picat. I aroma fresc, per no perdre la bona olor. Si voleu un... o voleu entrar al sorteig, ens heu d'enviar un WhatsApp al 628-0605-13 responent la següent pregunta. Quin color acostuma a treure més els mosquits? El blanc, el negre o el blau? Si creieu saber la resposta, ens l'envieu al 628-0605-13 i al final del programa farem el sorteig. Recorda, piqui el que et piqui, tingues amb Aftervite, i perquè no et piqui, Repelvite. Utilitza els biocides de manera segura. Llegeix sempre l'etiqueta i la informació del producte abans d'utilitzar-lo. Va, pregunto una vegada més. Quin color acostuma a treure més els mosquits? El blanc, el negre o el blau?

què havia de sortir malament, absolutament res. Bonita, és com es diu aquesta que caiga enrere, i de fons he de buscar un dels èxits dents més importants arreu del continent. De moment és aspirant a entrar a la nostra llista. Another featuring 54 Ultra, ja sona a Flash FM, això que es diu Talk to You. Volum-se'm on va.

0: matí d'estiu a Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana, del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. Divendres comença la festa amb la Botifarrada Popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
3: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
4: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
5: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
6: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
5: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
7: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
8: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
7: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

0: vacances o cap a la platja, per tant és important que seguiu els consells de seguretat que ja els deveu saber, però recordem-los que heu de respectar sempre les indicacions dels socorristes, no banyar-vos si us trobeu malament o esteu cansats, vigilar sempre els infants i assegurar-vos que portin els materials de flotació adequats i adaptats a la seva edat, i sobretot que aquesta vegada es passa una mica desapercebuda. Entreu de forma gradual a l'aigua perquè el cos es temperi. No us tireu de cap a l'aigua si no sabeu la profunditat o si hi ha roques, i en el cas de la platja, doncs respecteu la senyalització i el sistema de banderes. No us banyeu si hi ha bandera vermella i el bany està prohibit. A la platja, a la piscina o al riu, si veus una situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Tota la informació a gent.cat/banysegur. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Aquest estiu els matins són del Flash Matí d'estiu. Flash!
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Al matí no perdona. Nosaltres tampoc. De 7 a 10. Flash Matí.

forma de remescla. L'original ja va ser número 1 de Flash FM i ara s'uneix Omar Kours, aquesta aventura original de Jay Weller. Això és el Flash Matí d'estiu de Flash FM. Som ja amb Emilia Tina, Tini i Nicki Nicole a través de Blackout.

Lola Índigo, al costat de Quevedo, a través d'aquesta que es diu El Tonto, en directe des de l'emissora del ritme Flash FM, esperant el torn de Batllal. Abans, una novetat que ens arriba en català, de Dani Six i It's Kid, i el seu retorn aquí a la Quevanda. Són les 9:48, molt bon dia des del Flash Matí d'estiu i molt bon divendres. Arriba el moment de que s'aturi el temps.

0: dels temes del moment, sense dubte. Sense cap mena de dubte. Petito es diu Lola Índigo amb Ana Mena. Ana Mena amb Lola Índigo fent camí cap a les 10.
1: Ay, PR, otra cosa.
0: I aquest és el crit del Voy a llevarte pa PR de Bad Bunny, que tant ha sonat als seus últims concerts que ha anat fent arreu del món.

0: Mai, a més a més, ho fa per segona setmana consecutiva. El Golpito de Quevedo amb nova línia, engegant nova hora a través de l'emissora del Ritme. Molt bon divendres, això és Flash FM i avui encara ens queda alguna doble perquè pugueu anar a Port Aventura World a gaudir de la nova atracció Macamano Jungle Trek, un camí d'aventures en plena Polinèsia amb ponts penjants, túnels de corda, cabanes i tobogans per explorar la selva amb tota la família. 628-06-05-13 és el vostre número de referència si voleu entrar en aquest sorteig i intentar almenys fer-vos amb una entrada doble. 628-06-05-13, va, explica'ns per què has de ser tu qui t'has d'emportar aquesta doble i no ha de ser del costat. Tenim una allau de whatsapps important, per tant, com més ens feu la rosca, doncs més opcions per anar-hi. El pla perfecte per aquest estiu existeix i pot ser vostre, Port Aventura World, on tothom es posa d'acord. Ja ho sabeu, tu. Després no digueu que no us hem avisat. 10 del matí, 4 minuts. Som-hi amb el més nou d'Ugel. És boníssim. Es diu Moving to the Sun.
1: En directe, Edgar Manchado.

número 1 aquí a Flash FM, Ustad Dina, More Than Friends. Lola Índigo espera el seu torn per buscar una de les seves col·labos més importants del 2024. Abans, Ryan Castro amb Capo.

0: 8. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
1: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
1: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
2: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
0: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: Andorra 93.8.
5: Flash FM.

que vedo amb Elvis Crespo a través de la graciosa Elvis Crespo, que ja l'havíem sentit amb cançons com el Bailar Junts, a través d'aquesta la graciosa 4 minuts per 2 quarts d'11. Somiam Omar Cols i Ñengo Flow, Forever Tugantel.

Tini, al costat de Maria Becerra, juntes amb aquesta que estem recuperant des del 2021 i que es diu Miénteme. Pat venia a punt abans de cançó del Mundial, amb Shakira i Burna Boy. Sona Dai Dai a Flash FM.

Flash FM, al costat de Gracie i Steve Aoki. És una de les últimes i es diu Ja pa què. A les 10 i 40 minuts aquest matí de divendres. Cap de setmana pràcticament en marxa. Cap de setmana, doncs, que els que estem currant bé que el necessitem. No com tots aquests que esteu de vacances ja. Ja us enxamparem, tu. Ja vindrem. Som-hi amb Bela i Shakira, junts a través d'aquesta. Es diu Algo Tu.

És el remix del 9-11, Sech amb Jay Cortez, un cop més a Flash FM, que li dona pas a una de les propostes més top d'aquesta temporada. Kid Bodum, JC Reyes, arriba al seu moment a l'emissora del ritme. Me mareo cuando te veo.

Divendres 7 d'agost del 2026. Això que tenim sonant de fons és el retorn d'un dels genis de fer cançons a l'estiu i de fer cançons urbanes, de bailoteo i del que faci falta. Henry Méndez, amb la formació catalana Estiu 22, junts amb el Xiringo.

0: Sí, hi ha algú que està dient, escolta, aquesta cançó està una mica canviada, ja ho sé. Flash. És la versió 2026, el remix de Henry Méndez, Juan Magán, José de Rico, del Rayos de Sol. Mitiquíssima, ja fa un bon grapat d'anys.
1: En directe, Edgar Manchado.
0: Que intenta almenys tornar-se a posar de moda amb aquest remix. 11 del matí, 4 minuts pràcticament, som-hi amb el més nou de Manuel Turizo. Al seu costat, Elena Rose, es diu La Semana. La Semana.

0: Flash FM. Ja sabeu que arriben les Moonrise Music Nights a PortAventura World. Quan cau la tarda, la lluna pren el protagonisme al sol. I demà dissabte arriba l'última Moonrise Night, el vespreig més temàtic de l'estiu, amb en Sergi Domènech, que punxarà des de 8:15 del vespre a 10:45 de la nit, amb espectacles i les millors atraccions. Les entrades estan ja disponibles des de 35 euros. Espavila, que després volen i arriben els plors. Viu les Moonrise Music Nights, el tardeo més temàtic de l'estiu. Consulta les condicions a PortAventura World.
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
2: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
4: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis. Perquè el teu dia es mereix un brindis.
5: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
6: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
7: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
8: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
7: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
9: Aquí no trobaràs debats profuns.
10: Hola, com et dius?
11: Què passa?
12: Me llamo Pedro.
10: Pedro, Pedro, Pedro.
13: I una harmonia de piano sensible. Ni un coaching dient-te...
14: El futur és ara.
13: Aquí només trobaràs...
15: Ritme.
13: Cançons que et fan pujar el volum. Que et fan impossible quedar-te quiet ni un segon.
15: Som Flash FM. I tu ets dels nostres. Flash.
1: Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany. Sant Julià. Pas de la Casa. Canillo. Encamp. La Massana. Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

Recordes bloquejadíssim amb una cançó que s'ha tornat a posar de moda ara, però no és que sigui precisament nova, eh? Justin Bieber amb Nicki Minaj. Cançó de Nicki Minaj, spoiler, nova no és. Viuri en Avit, a través de Flash FM, fem camí cap a 11:45 d'aquest migdia de divendres amb Bad Gyal i un dels seus primers grans hits. Abans, la faceta més tecnera del Fercho amb John Sumit. Flash. Boníssima i es diu Chica 305.

El remix d'Omar Cours sobre aquesta original de Jay Weller, de Lejitos Remix, a través de l'emissora del ritme Flash FM. Què tal? Bon divendres, vengan, sepa el dancehall, tu. Tema tope. Danny Ocean espera el seu torn. Abans, un Manuel Turizo ple de lliçons. Que s'ho apliqui cadascú és un altre tema. Por un pendejo no se llora. Otra.

0: Emilia i Tini, petó final. Sempre va bé acabar les cançons amb un petó. L'original a Flash FM. Som-hi amb català, un altre registre, Flashy Ice Cream, amb una de les dues cançons que ens colen actualment dins la nostra llista. Aquesta es diu Imagina.
1: El món és nostre, ens deia l'avi.

0: Es diu Petito, anament amb Lola Índigo. Veurem demà a partir de les 6 de la tarda quina és la seva progressió dins la nostra llista. Jo crec que acabarà sent una de les grans cançons d'aquest estiu, però això al final ho trieu vosaltres a través de la pàgina web de Flash FM. I és que demà us espero, com cada dissabte, al nostre Calibre 45, de 6 a 9 del vespre, aquí en directe a Flash FM. Flash. Ara qui agafa els comandaments de La Que Manda és el company Armand Maravalle. El ritme no s'atura ni un sol instant. Que tingueu un grandíssim cap de setmana.
1: Directe. Edgar Manchado.
0: I per aquí, Cano amb Justin Quiles. Aquesta es diu Olvidarnos de Todo. Que vagi molt bé, família. No desconnecteu.

0: Hòstia, molt bé, pinta bé això, eh? M'agrada començar així. Està bé, està bé. Ara marxava l'Edgar Manchado, que us ha acompanyat des de les 7 del matí aquí a Flash FM, amb el Flash Matí d'Estí, una mica de ritme. I em deia, Maravall, te'ls he deixat calentets, calentetes, per tant, aprofita, posa'ls el ritme que s'ho mereixen. I per això hem començat amb el número 1.
1: Vale.
0: Molt bé, perfecte. This is Flash FM. Doncs vinga, va, this is Flash FM, això és Flash FM, la que mana, la del ritme, la que t'acompanya avui divendres, oi, per fi divendres, que bé, quines ganes que teníem de que arribés el Friday, tu, thank God, thank God. 7 d'agost, passen 4 de les 12, vamos allà.
2: En directe a Flash FM, Armand Maravall.
0: I jo estaré, doncs, encantat d'acompanyar-vos fins a les 5 de la tarda, vamos allà.

Mira, just em sortia ahir a l'Instagram, que és una cosa que miro, que faig molt sovint, que és mirar Reels, un vídeo de com estava produïda la cançó de Callaíta, que la va produir el Tiny, un dels millors productors del gènere del reggaeton, i s'ha de veure lo senzilla que era la base instrumental sobre la que cantava el Bad Bunny, eh? Un temazo que t'hem posat a Flash FM, un rere un altre, de fet, perquè escoltarem Mi Refe de BL i abans aquest petardaco de l'Omar Kurz per aquest estiu, que es diu Coco.

0: 8. 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al pil-pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.

Estàs escoltant Flash FM, estàs escoltant El poder del ritme, on sona el Quevedo. Ara mateix no tinc els números davant, no tinc les estadístiques, no tinc els papers, però vaja, estic convençut que deu ser l'artista que més vegades t'hem posat aquest 2026. En part gràcies, bueno, sobretot gràcies a l'èxit del seu nou disco, El Baifo, que inclou doncs, temes com aquest, que ja coneixes, La Graciosa, també trobaràs el Ni Borratxo, El Baifo, El Golpito, etc etc etc. Un discazo, vaja. Anem amb més coses aquí a Flash, va! La primera de les coses, aquesta que comença a sonar de fons, és aquesta melodia la que fa aquesta cançó de Mora, al costat de C. Tangana, gran col·laboració que es diu Droga i que ja sona així. Última.

és un d'aquells reggaetons que entren fàcil, que entren sols. Es diu Panticito, obra d'Alejo i Robi al costat del grandíssim el Fade, el Fercho. Sonant a Flash. Quan passa un minutet de quarts d'una. Per cert, que avui estem de sorteig també. D'aquí uns 5 minutets t'explico aviam què tenim entre mans i que pot acabar a les vostres mans, concretament. De moment us deixo amb això, Aïssa, RVFV, ja te la coneixes, es diu Muchacha.

tropical jamaicana d'aires caribenys que la fa absolutament addictiva. El Hugel ho va saber veure, va agafar aquest sample i va dir, faré un dels hits d'aquest estiu 2026. S'ho va proposar i ho va complir, perquè és un tio de paraula i per això també li posem les seves cançonetes aquí a Flash FM, al poder del ritme. Per cert, canviant de tema, eh? Estem ja, saps, avui, un dia més, a Flash FM, explicant-te que aquest estiu l'aventura més refrescant us espera... Uapa, epa, epa, epa! El Caribe Aquatic Park, perquè descobreixis, per exemple, Coral Bay, que és la nova àrea pirata familiar, amb una piscina multiaventura, és única al món, amb múltiples tobogans, amb la primera water coaster familiar d'Europa. És diversió per totes les edats. Per tant, avui a Flash, ja et dic, us donem l'oportunitat de viure aquesta experiència. Sortegem una entrada doble pel Caribe Aquatic Park. Oh, yes! Val? Per fer-ho, només m'has d'enviar un WhatsApp al 628-060513. Explica'm, bàsicament, qui sou, d'on veniu i amb qui aniríeu, eh? Qui us acompanyaria amb aquesta entrada doble al Parc Aquàtic al final del torn. Abans d'arribar a les 5 de la tarda sabrem qui s'endú aquesta entrada doble. És el pla perfecte per aquest estiu, no hi ha un altre. És el pla ideal i pot ser vostre. Perquè, a més, a PortAventura World ja saps que aquí tothom es posa d'acord. El Caribe Aquàtic Park, WhatsApps, vinga, va! 628-060513. De moment, que soni J.C. Reyes mentre jo vaig rebent els vostres missatges. Va!

0: que no me conoce.
1: Sí, és que quan les coses es fan bé, s'ha de dir, s'ha de dir. I quan es fan molt bé, doncs encara més. Els hi va quedar tremenda aquesta versió, aquest remix del No me conoce original de Jay Cortez, que va unir a J Balvin i a Bad Bunny i els hi va dir, espera, espera, que això ho podem millorar encara. A fer el No me conoce remix, perquè el punxin en llocs com Plaça Paema, clar que sí. Quan passen 2-3 minutets, ja de 3 quarts d'una del migdia, seguim aquí amb el peu del canyó. Fotem molt de ritme, que és lo nostre. I a més també tenim el Sopa de Cabra, aquest cop al costat de la Su i del món DJ, que grande.

són el Manuel Turizo i el Capo, dos artistes llatinoamericans que han col·laborat, diria que un parell de cops, tenen un parell de cançons junts. Aquesta és la que es diu Que Pecao, la van publicar fa un parell d'anys en un dels àlbums del Manuel Turizo, que segurament està de conya, està de puta mare. Ho escoltes això a Flash, clar que sí. On estem posant-te tot el ritme que et fa falta. Avui divendres. Ei, ja, per fi divendres. A més, arribem pràcticament a la una i ho farem amb el David Guetta i el seu remix del Gon, Gon, Gon.

0: Una cançoneta que ha entrat amb força dins de la nostra emissora, eh? És un ingredient important de la nostra fórmula, la fórmula del ritme, molt acurada, molt estudiada, i que inclou això que es diu Rayos de Sol Remix. Clar que sí, vinga, va. This is Flash FM. Hem començat amb el nostre megacrack, que era aquesta, Henry Méndez, José de Rico, etcètera. Amb això, el megacrack de la setmana aquí a Flash FM, per començar nova hora, són la una del migdia i tres minutets. Que tal, família? Esteu escoltant la que mana, la del ritme, la que t'acompanya. Avui és divendres, normal.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Ja normal que ens equivoquem, perquè estem de divendres, estem pensant ja, bàsicament, en tota la festa, tots els festivals que fotrem aquest finde. Anem amb una mica de Rels B, va, som-hi.

una mica de perreo ja pràcticament old school, eh? L'any que ve farà ja una dècada que va sortir això. Daddy Yankee amb Ozuna, Negrito Ojos Claros. Amb això que es diu la rompecorazones, falses il·lusiones. Quan passen 8 de la 1 aquí, escoltant el poder del ritme, passant el divendres de la millor manera possible, que és aquesta, escoltant Flash FM, no hi ha una altra. D'aquí no res, es passen els figaflaues per aquí, per l'antena de Flash, abans Bizarrap i Daddy Yankee, la sessió número 0. No.

0: 8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana, del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. Divendres comença la festa amb la Botifarrada Popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
3: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
5: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
6: El nostre so és únic.

una mica de Dai Dai, no ve malament. La veritat és que entra fàcil aquest tema de la Shakira amb Burna Boy. Ens fa venir ganes de festa. Ja sabeu que aquí a Flash FM som autèntics professionals de la festa en tots els aspectes. Aquest cap de setmana, per cert, si teniu ganes de veure els nostres DJs, podreu veure el Sergi Domena, la nit de dissabte, tarda vespre de dissabte, a PortAventura World amb les Moonride Music Nights, i la nit del diumenge, a partir de mitjanit, a la festa major de Maçanet de la Selva. També tindreu allà el Domena amb una festa flash amb tots els ets i els uts i totes les de la llei. Us sembla bé o no? Escolta, us esperem per allà. Vinga, va!

Segurament només algú com el Manuel Turizo, una figura important de l'escena, podria agafar un productor de música bàsicament electrònica, que és el que havia fet tota la seva vida el Marshmello, i li va dir, tio, ara saps què? Ara canviaràs el rotllo i fotrem aquí un merengue, i el Marshmello li va dir, bueno, pues vinga, let's go. I ara del merengue a la bachata. Has vist, aquí sembla això una ball, una classe d'aquestes que s'apunta a la penya últimament, eh? Està molt de moda, el merengue, la bachata, la salsa i tal. Aquesta és la bachateta del Romeo Santos i del Prince Royce, realment és una delícia escoltar-la. Es diu Dardos i sona en directe al poder del ritme de Flash FM.

És que aquest estiu, si feu, per exemple, una llista de reproducció per una festa que munteu amb els col·legues, o si sou DJs, o si feu qualsevol coseta relacionada amb la música, aquesta cançó ha d'estar a la vostra llista, eh? Es diu Una Namàs, la canta el Mike Towers i sona a Flash FM, clar que sí. Aquí apostem de vegades per antigues, sempre amb novetats, una mica de tot. Mentre tingui ritme, tindrà cabuda aquí a la fórmula del ritme, ja ho coneixes. Passen 5 de 2 quarts. Anem amb una mica de rotllo dents amb els holandesos. A Noter, aquests tios no paren, eh? Els he estat estalquejant una mica, estaven per Marbella, se'n va cap a Eivissa, recorrent totes les pistes de ball, les discoteques, festivals, festes del món. Ho estan patant amb aquesta cançó que es diu Talk to You, la veritat.

Vaya ratxa que portem aquí a Flash, mare meva, és temazo rere temazo. Havíem escoltat el Talk to You, ara una mica de Baby Hello, producció fantàstica de Bizarrap al costat de Rau Alejandro, que quan van treure la sessió junts van dir, pues traiem doncs, dos temes d'un tiro, dos pajaros d'un tiro, i els hi va quedar perfecte. Per cert, ja sabeu que avui divendres, un dia més, estem regalant coses aquí a Flash FM, us estic parlant, bueno, de l'aventura més refrescant de l'estiu, que es viu al Caribe Aquatic Park, perquè descobreixis, per exemple, Coral Bay, la nova àrea pirata, que és familiar, que a més compta amb una piscina multiaventura única al món, amb molts tobogans, amb una watercoaster que és la primera familiar de tota Europa, amb diversió assegurada per totes les edats. Avui a Flash us estem donant l'oportunitat de viure aquesta experiència. Sortegem un dia més una entrada doble pel Caribe Aquatic Park de PortAventura World. Bueno. Tots els oients que hi vulgueu participar, simplement, envieu un WhatsApp al 628-060513. I al final del torn, abans d'arribar a les 5 de la tarda, diré el nom del guanyador o guanyadora d'aquesta entrada doble pel Caribe Aquàtic, perquè és el pla perfecte per aquest estiu, per remullar-vos, per fer una mica de splash. I aquest plan, doncs, pot ser vostre, eh? WhatsApps per aquí, els vaig rebent i tal, eh? Molt bé, Caribe Aquatic Park de PortAventura World, que és el lloc on tothom, on tota la família, es posa d'acord.

Una muchacha, un dels èxits d'aquest estiu aquí a Flash FM, a la fórmula del ritme. El tenim nosaltres, el poder de fer-te moure't, de fer-te disfrutar, de fer-te oblidar-te una mica d'aquelles coses que no fan tanta gràcia, centrar-te en lo important, que és passar-ho el millor possible. I més quan és divendres. Avui, a més, molta gent pues, també, jo què sé, hi haurà gent que agafarà vacances avui, o gent que potser torna ja la setmana que ve se li acaben les vacances. Bueno, escolta, sigui com sigui, aquí estem per acompanyar-te. Amb el que et faci falta. A més, estem a punt d'arribar a les dues del migdia. Ho farem amb una mica de Bad Bunny i amb aquest ritme contagiós d'aquesta cançó que es diu EO.

0: aquí s'ha de dir que la van clavar perquè la veu més, doncs... baixa, més greu del Quevedo, combina de meravella amb les veus alegres i agudes de les cantants de Nueva Línia. Tots ells per fer aquesta cançó que es diu El Golpito, que és el nostre número 1. Vinga, va, anem per feina, que sonin els pitos. This is Flash FM. Hem començat nova hora, són les 2 del migdia, passen uns 3-4 minutets ja. Família, com esteu? Flaixero, flaixeres, connectats a aquesta hora a la Camana. Us donem la benvinguda si us acabeu de connectar. I a més és divendres, que teniu plans ja pel fin de nereu por ahí o què?
1: En directe a Flash FM, Armand Maravall.
0: Us quedareu descansant, potser. Bueno, escolta, passi el que passi, feu el que feu. Aquí estem per acompanyar-vos a la

d'aquelles cançons que sues només d'escoltar-la. Vaya pelotazo, Steve Aoki, un mite. Al costat de Daddy Yankee, no calen presentacions. I Elvis Crespo, que també hi canta per aquí, el mateix que canta amb el Quevedo, a La Graciosa. Fixa't les voltes que dona la vida. Passen 10 minuts de les dues, escoltes El Poder del Ritme. Escoltes, evidentment, Flash FM. Efectivament, efectivament. D'aquí no res, escoltarem el Psycho, amb un dels seus grans temes, potser el més important de la seva carrera, Supernova. Abans, la Tini, col·laborant amb Ulisses Bueno, per explicar aquesta història de dos amants. Sí, sí.

0: Montbuit. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
1: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
1: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xuski, aquí comença la teva aventura.
2: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
5: Escoltes
6: Flash.
5: Flash FM Andorra. 93.8.

Aquí l'Anna Mena i la Lola Índigo unint-se, mimetitzant-se en una de sola. Podrien ser Anna Índigo i Lola Mena, seria el contrari. En qualsevol cas, totes dues per fer això, que és un temazo d'aquest estiu 2026. Ens encanta, Flash, per sota el posem tan sovint. Es diu Petitoa i sona quan queden 5 per arribar a quarts de 3. I ara que passi Ñengo Flow, sisplau. És aquest tio que crida tant, el Ñengo Flow. Últimament està molt de moda, el Ñengo Flow, inclús recuperant temes antics seus que estan de moda perquè, bueno, per altres temes. Això es diu Forever Together.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com

Aquí els tens, el Coca i el Derra, els tiets des del Maresme, rebentant-ho tot amb aquesta bomba que van treure el 2023 i que de tant en tant ens agrada recuperar aquí a Flash FM. Més que res perquè els hi va cada collonuda, es deia Bailoteo, ja la coneixes, molt bé, fantàstica. Quan passa un minutet de quarts de 3 de la tarda, seguim aquí fotent-li ritme al teu divendres, ja per fi divendres, per fi Friday, oh my God, vinga, va. D'aquí no res, Omar Montes també, Bad Bunny, abans Quevedo, La Graciosa.

0: gràcies a la vida és més sabrosa.
1: Som la teva excusa per moure el cul.
2: Flash!
1: Flash FM.

Va, que sota que és divendres. Mi diable, mi ángel, mi loquita. És impossible cantar-la sense pensar en algú que sigui, perquè cadascú té el seu diable, ángel, loquita. O vaja, alguns, algunes tindran mi ángel, mi diablo, mi loquito. Mi ángel, mi diable, mi loquite, com vulguis dir-li. La qüestió és que arriba al cor, al més profund de les nostres, dels nostres pensaments, de les nostres emocions. Aquest baile inolvidable del Bad Bunny sonant a Flash. Bravo, molt bé. Collonot, fantàstic. Queden 3 minuts per arribar a 3 quarts de 3 de la tarda. Ens està passant volant. S'està passant molt ràpid aquest divendres. Bona senyal, això vol dir que ens ho estem passant bé. Va bé, sí. I a més, evidentment, amb bona música. D'aquí no res, el Blackout de l'Emilia i la Tini. Abans, Shakira i Burna Boy, l'himne del món.

Vamos, dic jo que el Thiago PZK li deu molt a Bizarrap, perquè realment amb aquesta cançó que vam fer junts, aquesta sessió, la número 48, doncs el Thiago PZK va arribar a les nostres vides, el vam conèixer, i a partir d'aquí doncs ja s'hi va quedar, tot i que la més important que ha fet, sens dubte, és aquesta. Per cert, canviant de rotllo, t'he d'explicar que avui estem sortejant cosetes aquí a Flash FM, per tant, obre les orelles, puja el volum de la ràdio, perquè t'explico que l'aventura d'aquest estiu, la més refrescant de totes, la trobaràs al Caribe Aquatic Park, al Parc Aquàtic de PortAventura World, perquè descobreixis, per exemple, Coral Bay, que és la nova àrea pirata, amb una piscina multiaventura única al món, amb múltiples tobogans, amb la primera water coaster familiar d'Europa. És diversió per totes les edats. Per tant, avui regalem una entrada doble pel Caribe Aquàtic Park de PortAventura World. Bueno. Estem tirant la casa per la finestra, aquí cada dia, Flash FM. Els que vulgueu participar, un WhatsApp al 628-060513. M'expliqueu una mica qui sou, d'on truqueu, d'on veniu i amb qui aniríeu, amb a qui us enduríeu, a quina persona us enduríeu al Caribe Aquàtic Park amb la vostra entrada doble. És el pla perfecte per aquest estiu, vale? Ja us ho aviso, no hi ha cap altre. I pot ser vostre, per tant, ja saps que a PortAventura World tothom es posa d'acord, vale? Queda clar? Entesos? Perfecte. Doncs vinga, va, que arribarem d'aquí no res. A les 3 de la tarda ho farem amb una mica de BL, també Rau Alejandro i abans Kid Voodoo amb JC Reyes.

0: Són els Rayos de Sol Remix de Plaça FM. Passen 2 minuts de les 3 de la tarda. Jo crec que ja podem donar per inaugurat oficialment aquest cap de setmana aquí a Flash. This is Flash FM. Sonen els pitos, hem començat nova hora. Sí, 3 minuts que passen de les 3 de la tarda. Família, com esteu? Flaxero, flaxeres, connectats, com sempre, a l'emissora del ritme. Us dono la benvinguda si us acabeu de connectar. Aquí tenim ritme per estona, eh? Que bé, quines ganes.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Ja tocava una mica de cap de setmana, eh? Hi ha ganes, la veritat. De moment ens quedem amb Flash i Ice Cream i els 31.

apaga la llum que el meu DJ controla.

Passen 8 minutets a les 3 de la tarda. A aquesta hora ja els que no han dinat, ja comencem a tenir gana, eh? Ara diré cap allà, aviam si em puc escapar. I sobretot que no em taqui, eh? Mentre... Sobretot que no em taqui, com deia DJ Snake, Ozuna, Selena Gomez i Cardi B, que no em taqui, que després anem de festival directes i no vull donar mala impressió, la veritat, no m'agradaria. Vinga, va. Va, que es noti que és divendres, d'aquí no res, una mica d'afrobeat amb el Capo ja preparat a Flash FM. Abans, ojo... Un cop més, donem la benvinguda a un dels grans, el Manuel Turizo, la veritat. Li hauríem de fer un homenatge. Aquesta es diu Por un pendejo no se llora.

0: 8. Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana, del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. Divendres comença la festa amb la botifarrada popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
5: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
6: Contigo me pego.

dubte, un dels temes de l'estiu es diu Moving to the Sun, obra del Francesc Hugel amb Imael Angel i les veus d'Ultranate, un tema que ja es va colar fa temps al nostre Calibre 45 i que situa ja en posicions de podi. En tercer lloc, veurem demà a la tarda si arriba encara més amunt. Demà a la tarda, com sempre, dissabte, Calibre 45. De moment, Shakira i BL amb aquesta cosa tan tranquil·leta i tan xula que sona per aquí ja a Flash, que es diu Algo Tu.

0: Ya lo que mamacita.
1: Estás provocándome aunque lo haces sin querer. Ya por ti pregunté y hace más de un mes.
2: Això es diu Colona, és el Peso Pluma acompanyant la Karol G. Per cert, la Karol G avui tothom en parla perquè ha publicat nou disc, ha publicat nou àlbum, no sé quants en porta ja, però vaja, es diu No me arrepiento de sentir tanto, són unes quantes cançons i col·laboracions espectaculars en aquest àlbum, eh? Col·labora amb Drake, també amb Bruno Mars i també amb dos artistes de l'escena espanyola, amb Jude Line i amb el Rosowski, en una cançó que també és molt xula, la veritat. M'ha escoltat abans i molt guai, eh? Jo crec que hi ha un parell de cançons que igual tenen potencial per acabar per aquí. Igual que les de la Bat Gyal, amb Chencho, això es diu Choque. Choque.

0: una más, una más. Una vegada més, sí senyor. Mike Towers, amb aquest pelotazo per aquest estiu 26. Sonant a Flash FM abans de, per exemple, Ozuna i Fate o el Juan Magán i l'Omar Montes, que l'han tornat a liar, s'ha de dir, és que l'han liat aquest estiu amb aquesta nova versió. La de Ayer la vi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amigo en una calle de Madrid.
1: Arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

tripleta de colombians, aquesta, eh? Sebastián Yatra, Manuel Turizo, BL, tots de Colòmbia, tots units per fer això que es diu Vagabundo, sonant a Flash. I mira, per cert, abans de tornar cap a Colòmbia, on també tornarem amb el Ryan Castro d'aquí uns minuts amb la Villa, apostem per un tema de casa, més del Sergi Domena, amb David. Es diu Molt Malament. Flash.

Són Aïssa i RVFV amb la producció del xilè Crimly fent aquest tema, que és un dels temes més potents, sens dubte, d'aquest estiu. Com fot això, com ho pega, mare meva. Ja el coneixes, muchachas, sonant a Flash FM, a punt d'arribar a les 4. Ho farem, per exemple, amb Henry Méndez, que ens té preparat ja el seu Mi Reina. Tornarem enrere en el temps. Flash. Abans baixem una mica de revolucions amb Cano i amb Justin Quiles, aquest pelotazo que va entrar fa uns mesos. Es diu Olvidarnos de Todo.

0: aquesta cançó té clarament alguna cosa que no tenen les demés, eh? Té com una aura positiva que desprèn, jo crec que és la combinació de veus, aquests crits, aquests cants de la nova línia al costat del grandíssim Quevedo. Vaja, és que què dir-vos del Baifo, no? De la cabra. Molt bé.
1: Vale.
2: This is Flash FM.
0: Perfecte, hem fet servir el nostre número 1 per començar nova hora. Millor impossible. Aquí estem, família. És divendres, 4 de la tarda i 4 minutets. Estem obrint les portes del cap de setmana ja, per fi. Ho estem fent amb tots vosaltres, amb tot el ritme que necessiteu. Que és divendres ja, vinga!
2: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Exacte, i a més jo us portaré fins a les 5, moment en què s'hi posarà el Sergi Domènech.

Tremendo espectacular, m'he emocionat a l'oïr-la. Juan Magán en solitari des de fa 13 anys que va presentar això, que és la cançó del O, I, O, O, O, i que hi ha molta gent que no sap com es diu, ja t'ho dic jo. Es diu Mal de Amores, i te l'hem posat a aquesta hora a Flash FM, clar que sí. Vinga, va, més coses, tornem una mica ja cap a l'actualitat, amb sons més moderns, Farruko, Gracie i el grandíssim Steve Aoki, per fer això que es diu Ya Pa' Qué.

0: 8.
1: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xuski, aquí comença la teva aventura.
4: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

és un dels temes de l'estiu, una connexió 100% andalusa. Bueno, em sembla que, de fet, la Lola Índigo crec que és madrilenya, però al cap de poc ja se'n van a viure a Andalusia. Per tant, realment és això, eh? Dos andaluses. Lola Índigo, Ana Mena, amb això que es diu Patito, un autèntic èxit aquest estiu 2026, sonant on si no, a Flash FM, clar que sí. Va, que queden 6 per arribar a quarts de 5 de la tarda. Anem a posar ara la que per mi és la millor cançó de l'últim disc de Bad Bunny.

Aquest estiu us hem donat un passe VIP per capbussar-vos a la nostra fórmula, la fórmula del ritme, la fórmula de la festa, la fórmula de Flash FM, on hi comptem amb això, el Queda't en Ibiza, Rap i Quevedo, la Music Session 52. Per cert, aquest estiu suposo que també us voleu capbussar a la platja, al riu, a tot arreu. Per tant, ja saps que la seguretat és una mica cosa de tothom. A l'aigua cal fer equip. Recorda, la platja, la piscina, al riu. Per exemple, segueix aquest consell, respecta sempre les indicacions dels socorristes. No et banyis, evidentment, si et trobes malament o si estàs cansat, cansada. Vigila sempre els infants. Assegura't que portin els materials de flotació, els manguitos, adaptats a la seva edat, al seu cos. Entra a l'aigua gradualment, perquè el cos es vagi temperant. No et tiris de cap, evidentment, si no saps la profunditat de l'aigua, de si hi ha roques i tal, això és molt perillós. I en el cas de la platja, doncs, també respecta la senyalització, les banderes. No et banyis quan estigui vermell, quan la bandera sigui vermella, que estigui prohibit. Recorda, a la platja, a la piscina o al riu, si veus una situació de perill, s'ha d'avisar, s'ha d'actuar, avisar l'equip de socorrisme o truca, com sempre, al 112. No falla, el 112, i són allà pel que faci falta. Tota la informació respecte al bany segur la trobaràs a gent.cat/banysegur. Generalitat de Catalunya és el govern de tothom, que ho sapigueu, sobretot això, per banyar-se aquest estiu. Fem-ho sempre, sempre, sempre amb seguretat i amb Quevedo.

Així estem aquí a Flash FM una mica aquesta tarda de divendres. Estem una mica locos, una mica bojos perquè arribi ja el cap de setmana, eh? Per agafar la porta, tancar-la i dir-li apa, fins dilluns, ja no ens heu vist més. I passar-ho en gran, estar per aquí, per allà, de festa, de festival, allà on sigui, però sempre en ritme. Molt bé, molt bé, molt bé. Queden 20 per arribar a les 5. Anem a obrir el capítol de l'últim disc de la Bad Gyal, que és un discasso que es diu Màscara i que conté...

Hi ha poques cançons que igualin el flow que té aquesta. Nati Natasha, vaya diva, al costat d'Ozuna, per fer això que es diu Criminal, i que és que es balla sola, una mica més, i sembla que estigui rapejant per sobre d'aquesta base boníssima. Vinga, va. Queden 13 per arribar a les 5 de la tarda. Més o menys ja tinc triat el que posaré. Hi haurà una mica de Rau Alejandro, també els Figaflaues. Abans, però... Mira, aquesta també és una mica criminal, perquè és addictiva. Mora i fer tan gana, eh? Una mica addictiva, criminal. No sé si ho pilles una mica, perquè aquesta cançó que estic posant ara es diu droga, eh? Ho pilles?

0: amb una mica de Rau Alejandro al costat de Russian, el seu col·lega i productor d'aquest tema que es diu Santa, que té un parell d'anys, que sona fantàstic, la veritat. Jo crec que l'hauríem de posar més sovint i tot. Però per mi el posaríem cada 10 minuts, aquesta. Ja ens cansaríem, suposo. I on era plegant d'aquí no res, havíem de resoldre també l'enigma de qui s'endú aquesta entrada doble pel Caribe Aquatic Park. Sisplau, fort aplaudiment pel guanyador, guanyadora d'avui, que serà per l'Àlex de Reus, que m'ha enviat un WhatsApp dient que hi volia anar doncs, amb la seva parella, amb la nòvia, que tenien ganes de parc aquàtic. Per tant, s'enduen ells l'entrada doble pel Caribe Aquatic Park. La setmana que ve jo crec que regalarem. Més cosetes. Vale, que sàpigueu, per tant, que ningú desconnecti. Us deixo amb el Domènec, ell us portarà fins al punt de les 9 del vespre i ja obrirem del tot d'una puntada de peu aquestes portes del cap de setmana que ens espera i que espero que sigui molt xulo per tots vosaltres. A mi ja m'escoltareu la setmana que ve. Per tant, escolta, jo vaig tirant, vinga, i ja està, vale?
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Us quedeu amb el Domènec, que tingueu bon cap de setmana. A passeu, marxo amb els Figaflowers. T'espero.

0: És el nostre Mega Crack durant tota aquesta setmana. Il·lustra perfectament un estiu intens pel que fa a la calor. Quiero rayos de sol. Remix. Aquest estiu, precisament, l'aventura més refrescant us espera a Caribe Aquatic Park. Descobriu Coral Bay, la nova àrea pirata familiar amb una piscina multiaventura única al món, múltiples tobogans i la primera water coaster familiar d'Europa. Diversió assegurada per totes les edats. I avui, un cop més, a Flash FM us donem una nova oportunitat per viure aquesta experiència. Sortegem entrades dobles per anar directes al Caribe Aquatic Park. Si voleu participar, envieu-me un missatge al WhatsApp del programa, el WhatsApp de Flash FM, 628-060513, i abans de marxar, doncs triarem una afortunada que pot anar planejant ja una molt bona escapadeta d'estiu, eh? De fet, el pla perfecte per aquests dies. PortAventura World, on tothom es posa d'acord. This is Flash FM. En essència, crec que és l'únic lloc on passen aquesta mena de coses, eh? Últimament ja és complicat posar-se d'acord. Què tal, com esteu? L'Armand Maravall aquí marxa. Salutacions de Domènech. Fins a les 9 d'avui. Oh, divendres. Arriba un nou cap de setmana. Potser us és igual si esteu de vacances.
1: En directe a Flash FM, Sergi Domènech.
0: En qualsevol cas, benvinguts, benvingudes. Gràcies per ser-hi. Chica 305, John Summit i Fate.

Si lo quiso el destino, diu. Aquí Maluma, Baby Baby, amb aquesta altra cançó que forma part del palmarès de grans hits d'aquest mascle. Felices los cuatro. A punt, Moving to the Sun, d'Àgel. De seguida també Emilia, Luzmilla i Zeca, No se ve. Abans J.C. Reyes, Loquita.

0: 93.8.
1: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb EnBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb EnBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. EnBank, el millor per al teu negoci.
2: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana. Del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. Divendres comença la festa amb la botifarrada popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
3: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
4: Tothom en parla i tu no saps de què va, oi? Flash FM Andorra 93.8.

presenta un astre de la música llatina mundial, especialment del reggaeton, Mike Towers, una ara més. De seguida, les mil coses, aquests demanen una mica més, eh? Lola Índigo i Manuel Turizo, abans Sopa de Cabra, su Mon DJ.

gràcia aquesta cançó multitudinària i exitosa. Perquè és així. Un èxit 100% transversal, que és molt més que un tema. És tot un himne. Steve Golden. A punt, muchacha. Aixa, RVFV i Krimly. Abans, un Bad Bunny. Un altre de tants. EO.

0: dice, como dice. Aquí está Lola Índigo, un cop més, amb un altre tema propi dels més rellevants de la seva trajectòria.
1: Como dice,
0: como lo hace la reina. A punt la parèfaga de l'any, Sebastián Yatra, Mike Towers, abans d'actualitat i alegria, amb Ugel i aquest Jamaican Bam Bam.

0: Balla tota la nit i no deixis mai de seguir el ritme de Flash FM. Reggaeton, Urban House...
1: Flash!
0: Ets dels nostres. Flash FM. Són les 6.

0: Capito, a poc a poc i bona lletra d'aquesta forma i manera ha arribat fins dalt de tot a la nostra llista de l'ostre calibre 45. Aquest altre tema que forma part del recull de noves cançons del canari Quevedo amb Nueva Línea, que l'acompanyen al Golpito, segona consecutiva com a número 1. Demà no sabem si revalidarà o no, estarem pendents. El nou repàs del calibre 45, com sempre, amb l'Edgar Manchado. I recordeu que aquest estiu l'aventura més refrescant us espera a Caribe Aquatic Park. Descobriu Coral Bay, la nova àrea pirata familiar amb una piscina multiaventura única al món. Múltiples tobogans i la primera watercoaster familiar d'Europa. Diversió assegurada per totes les edats. A més, un cop més, us advertim que donem l'oportunitat de viure aquesta experiència sortejant entrades dobles per Caribe Aquatic Park. Tots els oients que vulgueu podeu participar enviant un WhatsApp ara mateix en directe al 628-060-613 i al final de la meva intervenció estel·lar a la programació de Flash FM sabreu si heu guanyat o no perquè us respondré al propi WhatsApp a través del que heu participat. El pla perfecte per aquest estiu existeix i a més pot ser vostre, que és el que crec que més us interessa. Port d'Aventura World, on tothom es posa d'acord. Avanti!
1: Flash FM, Sergi Domènech.
0: I mentre envieu el WhatsApp, una miqueta de ritmet per ajudar-vos. Vegas Like Mike, Màquina Time.

0: catalana con los figas flow, tú sabes.
1: Tú sabes, tú sabes.
2: Shout out to my man, Move Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.
1: Era Muxca, Mal Diabla. Acompanyada de Figa Flowers i viceversa. Movent per Maladie, un altre important hit que ens ha colat per la banda aquest estiu, un èxit viral que ningú esperava, i preparada, com sempre, Shakira. Recuperem per vosaltres, Soltera.

0: 8.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
5: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
6: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
5: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
7: Escoltes...
8: Flash!
7: FM.

Aquí teniu el remix amb Omar Kurz a l'última proposta de Jay Wheeler, es diu De Lejitos. Està molt ben parida. A punt se vuelve loca, Electrolatino 2012, amb l'empremta de Juan Magán. Abans, tu vas sin Relsby.

Musiqueta de categoria amb aquestes dues artistes sobradament conegudes i creadores d'un altre dels hits d'aquest estiu. És indiscutible, eh? Ha estat dels últims en publicar-se, però dels primers a arribar al capdamunt. Ana Mena, Lola Índigo. Patito A. Que bé s'ho passen, eh? A punt J Balvin, recuperem el bonic del 2017. Abans, una mica de tiets. Flash. I el tàndem.

Omar, més conegut com a Omar Kurz, creador també d'aquest altre tema que sona com més aquí a Flash FM. El tema es diu Coco. De seguida Malibu, Tarusowski, abans de Noda. Tema house i amb molta qualitat que s'imposa també aquest estiu. El tema es diu Talk to You.

altre de Quevedo, aquesta, en aquest cas, amb un altre vell conegut, un entranyable artista de cap a peus, com és Elvis Crespo. És la graciosa, ja sabeu perfectament de què va, i ens apropa una miqueta més a les 7 de la tarda. Arribarem amb Emilia Tini i Nicki Nicole, és moment pel Blackout.

0: El nostre megacrack durant tota aquesta setmana és un tema sobradament conegut que revifa després dels anys gràcies a aquesta nova versió, aquest remix que agrada i molt al propi Henry Méndez, José de Rico, Juan Magán, Chino y Nacho i Luke Ra, Rayos de Sol tumbados en la arena. Parlant d'estiu, l'aventura més refrescant us espera al Caribe Aquatic Park. Aquest és l'últim avís, eh? Para l'orella. Descobreu Coral Bay, la nova àrea pirata familiar amb una piscina multiaventura única al món. Múltiples tobogans i la primera water coaster familiar d'Europa. Diversió assegurada per totes les edats. I avui, un cop més, aquí a Flash FM, us donem l'oportunitat de viure aquesta experiència. Sortegem entrades dobles per anar al Caribe Aquatic Park, tal i com us sents. Tots els oients interessats heu d'enviar un WhatsApp al 628-060513, 628-060513. Abans de marxar, sabreu si sou afortunats, afortunades. En definitiva, si heu guanyat o no. El pla perfecte per aquest estiu existeix i pot ser vostre. Port Aventura World, on tothom es posa d'acord. This is Flash FM. A les 7 i 4 minuts, encara ritme i tarda pel davant. Aquesta concretament del divendres, 7 dies del mes d'agost, obrint debat, debat, un nou cap de setmana, a punt per ballar amb Deorro i Elvis Crespo, un cop més que demana pista o amb Quevedo, sí.
1: Flash, en directe, a Flash FM.
0: Faltaria més. Que passessin menys de 10 minuts i sonés alguna cançó de Quevedo aquí. I Borracho és la seleccionada per fer-ho.

2016 a través d'aquesta cançó que es diu Bailar, Bailar. Home, bailar o no? Sí, home, sí. Ho farem amb UGEL i el Moving to the Sun o què passaria de Rao Alejandro i Bad Bunny. Abans, un Bizarrap i un Daddy Yankee. Music Sessions. Music Sessions.

0: 8. Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
1: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana. Del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics.
2: Divendres comença la festa amb la Botifarrada Popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
3: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores.

Natasha, Becky G, l'any 2018, i aquest Dura, Dura. This is the remix, baby. Fa més que bé, 136 ara mateix. A punt Tini i Ulises Bueno amb el Dos Amantes. Però abans de la maneta, nosaltres dos més propers, eh? Dani Sixis i It's Kids. Que s'aturi el temps, és el tema.

0: Aquí l'amic Feit s'ha posat tendre a través d'aquesta cançó, any 24, concretament, és el Luna. Una mica empalagós, també.
1: Flash.
0: Depèn de com tu miris. A punt, muchacha. Aquests no estan per hòsties. Ui, perdó, per tonteries. Vinga, canvi. Introducció 100% castissa per aquest tema d'Omar Kurz i Ñengo Flow. Forever Tugantel.

cuerpo bonita. Muchacha, te quiero, te quiero. Asha, RVFV y Krimly. Saben que os agrada, ¿eh? Aquí estem vivint aquest summer, aquest estiu, amb tota la intensitat del món. Amb Ana Mena i Lola Índigo, que ens alegra una mica més amb Petit Ova o amb el Baile Inolvidable. Sí, continua sonant. Bad Bunny, sembla que va per llarg.

0: La bona música? La bona música és la que posem aquí a Flash FM.
1: És que en coneixes una altra de millor?
0: Som la que mana. Flash FM. Són les 8.

0: Quiero más. Amb la brometa d'anar per la vida al Golpito, de moment no es pot queixar, eh? Li va força bé a Quevedo i en aquest cas els Partners in Crime, essencials per fer possible aquesta cançó. Nueva línia al Golpito. A poc a poc, bona lletra, des del capdamunt de la llista de Flash FM, número 1. This is Flash FM. Per una altra banda, dir també que més que merescut, evidentment. Les 8 i 4 minuts, què tal, com esteu? Com porteu aquest mes d'agost? Mes de vacances per excel·lència i no vacances per molts altres, eh? I de tot aquí.
1: Flash, en directe a Flash FM, Sergi Domènech.
0: En qualsevol cas, fem cas a la reflexió de l'amic Manuel Turizo. Por un pendejo no se llora.

Un altre molt bon èxit, en aquest cas dels clàssics dels de tota la vida, 2022, de Quevedo, és el Punto G. A punt, Los del Espacio. Abans, No tiene sentido, una altra molt bona aventura de Belé.

0: 8.8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana. Del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. I una cançó. Divendres comença la festa amb la Botifarrada Popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
6: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
7: Connecta't amb nosaltres. Flash FM.

0: que caracteritza qualsevol dels èxits mundials que fa possible la incombustible Shakira, en aquest cas en Burna Boy, que també és part de l'èxit, evidentment, cal atribuir-li d'aquest Dai Dai. De seguida, està que Dios diga, abans d'Ora Yakis, el seu ritme de Flashy Ice Cream, 31 fam.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

Apaga la llum que el meu DJ controla.

Un inesforços i potencial, dos grans artistes, Anuel AA i Bad Bunny, l'any 2020, amb aquesta que es diu Hasta que Dios diga. Encara tenim una estona pel davant, ho digui Déu o no, eh? A punt a Mar Montes, Saiko, Arena i Sal, abans Bad Gyal i Checho Corleone. És el xoque.

Aquí teniu a Jay Wheeler, més reivindicatiu que mai amb aquesta cançó de l'Ejitos, el seu corresponent remix amb la col·laboració de Omar Kurz. Anem a fer otro trago, si us sembla bé. Ho farem, de fet, de seguida amb Sage i Darrell. Abans, el remix de David Guetta. El seu propi tema, Gone, Gone, Gone.

deixen clar en Castro i Capo a través d'aquesta cançó. És un reggae dels de tota la vida. Evidentment, no s'han inventat res de nou. El cas és que funciona i agrada. Es diu La Villa. Sí, home. 8:48 minuts. Moment per Shakira i Bele. Moment per que soni un cop més Algo Tu.

0: que marca la diferència. Molta personalitat, tanta com els protagonistes del propi Gonzi, Psycho i Arcángel.
1: La maravilla.
0: És el remix d'un tema superpopular que es diu Exclusivo i que ens apropa una miqueta més a les 9 d'aquest vespre. Senyores, senyors, marxo. Moltíssimes gràcies un cop més per aquesta companyia mútua tan interessant. Que tingueu molt bon cap de setmana. Porteu-nos sempre, evidentment. Flash FM sempre hi serà. Us deixo amb Quevedo i Crespo.
2: Flash, en directe, a Flash FM, Sergi Domènech.
0: I un dels èxits d'aquest estiu, sense dubte. La Graciosa, adeu-siau.

0: El nostre so és únic.
1: Flash. Hola, Índigo.
2: I'm out of game.

0: sortir de festa amb el parquineo radiofònic més calent d'aquest estiu. Comença la sessió del Maxi Flash. Des d'ara i fins a les 3 de la matinada amb Víctor Ortega, el teu DJ de cap de setmana.
1: Mira, punyeta, no me quiten el perreo. Perreo.